0: estar contigo.
1: Eso. Hoy por hoy. Eso. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Certificats
2: mèdics Canovans. Has de renovar el carnet de conduir o necessites un certificat mèdic? T'oferim rapidesa, bons horaris i fàcil aparcament. A la rotonda de Son Moix, S'Escorxador, Palma Nova, Santa Ponça, Espart de Manacor i al centre comercial al Campo Mallorca. 10% de descompte amb cita prèvia. Grup Cànoves Punès. Certificats mèdics
3: Canovans. Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Migjorn, Parc de Safaixina, Puente Paseo Mallorca. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Runner, 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
4: Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Tacobel, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank y el Instituto Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
5: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hipermueble

0: 7 de Palma y Ronda de Celanit 75 de Manacor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Aquest estiu, a Instituts Odontològics te cuidam més que mai. 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a final d'agost. Demana cita a la clínica IO Palma a ioa.es.
3: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.